Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. S'espera un matí intens a les carreteres catalanes amb la continuïtat de l'operació sortida per la segona Pasqua fins a les 3 d'aquesta tarda. Es preveu molta mobilitat a la P7 i a les vies que van en direcció a la Costa Brava. De fet, el Servei Català de Trànsit calcula que més de 300.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest període. El dispositiu especial va arrencar la passada tarda i fins les 8 del passat vespre van sortir el 44% dels 600.000 vehicles previstos. Són, en concret, 263.000 vehicles. Per aquest motiu, la P7 va arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de retencions en ambdós sentits de la marxa i en diversos trams. Per tot això, el Servei Català de Trànsit demana molta precaució a tots els conductors que circulin al llarg d'aquest matí per les carreteres catalanes. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel arribaran a la terminal 2 de l'aeroport del Prat cap a la 1 d'aquest migdia, segons fonts de la missió humanitària. Els activistes han estat a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. L'equip legal que porta la defensa dels activistes va denunciar tortures, ferides de bales de goma o l'ús de tassers d'Israel contra els membres de la missió humanitària. Parlem ara de cultura. Bad Bunny va desplegar el passat vespre un show colossal a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, que va fer embogir el públic en el primer dels dos concerts que oferirà la capital catalana. Després de diversos anys sense fer parada a la ciutat, el cantant va deixar clar que tenia moltes ganes de tornar. D'altra banda, Trem celebra aquest cap de setmana la quarta edició del Tribulosi, el Festival Poètic de les Arts. Es tracta d'una proposta ja consolidada que busca treure l'activitat artística dels espais tancats per inundar la capital del Pallars Jussà de propostes participatives. Des de Ràdio Trem Pallars Ràdio, Júlia García.
3: Trem celebra aquest cap de setmana la quarta edició del Tribulosi, el Festival Poètic de les Arts. El seu nom, una paraula pallaresa que significa en renou, defineix l'objectiu del certament: sacsejar la ciutat a través de la paraula i la creació contemporània. El festival és clau per al territori perquè connecta la poesia amb disciplines com la dansa de la companyia Contemporànies o el fang sobre rodes de la Dínamo. La programació també aposta per l'arrelament local amb un homenatge a l'autor Antoni Fortuny i un vermut musical amb Lluís Cartes. El punt final el posarà diumenge a la inauguració d'un mural artístic de Suen Coll, 3 dies d'activitats participatives que consoliden Trem com un punt de trobada viu entre la literatura i el carrer.
2: Gràcies, Júlia. I en esports, el Barça juga aquesta tarda a la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió. S'enfronten els dos grans dominadors del futbol europeu i les blaugrana busquen la quarta Champions. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Ripollès FM, l'entrevista de la setmana.
1: Què tal, com esteu? Us saludem un dia més des dels micròfons de Ripollès FM. La cooperativa Ripollès Eclusive ha estat finalista dels Premis Spinwalk amb la seva proposta per reactivar i transformar el món rural. Aquest projecte és un dels quatre seleccionats en la primera edició d'aquests premis que impulsen solucions innovadores per a la inclusió social i contra la despoblació i la manca d'oportunitats que existeix al món rural. Laura Ayala és cofundadora d'Eclusive i també ella, a nivell individual, opta a un premi d'aquest cas que s'otorga per votació popular a l'Spinwalk Dona, exactament, que reconeix els projectes liderats per dones emprenedores. Laura, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Benvinguda. La Laura ja la tenim aquí a l'estudi de Ripollès FM i volem parlar amb tu d'aquest projecte, un projecte que funciona des de l'any 2020, porta, per tant, un recorregut i, pel que sembla, la cosa va tirant endavant de manera fluida, perquè fins i tot esteu optant a premis que reconeixen aquesta feina que esteu fent al territori. Què et sembla, Laura, tu com a cofundadora d'aquesta cooperativa Eclusive, si abans d'entrar en el que són els premis i això que ha estat notícia, que és precisament que opteu aquests dos premis i esteu doncs, com molt ben posicionats en aquest àmbit, anem a explicar als oients, si ens explica, sisplau, com sorgeix aquesta idea, aquest projecte de tirar endavant aquesta cooperativa, diguem, amb aquesta sensibilitat social cap al territori. Com ho comencem a explicar, això?
2: Sí, doncs Eclusive és una cooperativa sense ànim de lucre creada per tres emprenedors socials que teníem com a missió desenvolupar eines tecnològiques per treballar la inclusió social de col·lectius vulnerables, sobretot en entorns rurals, perquè nosaltres l'hem viscut, totes les dificultats i els reptes socials que hi ha a l'entorn rural.
1: Mm-hmm. Per tant, detecteu que hi ha uns dèficits al territori. Cal dir que està, perquè no ho hem dit, que la seu la teniu a Can Davano. Sí. És una cooperativa de Can Davano, del Ripollès, però situada a Can Davano. I vosaltres copseu aquesta situació del territori i decidiu fer alguna cosa. I aquí us ajunteu una sèrie de persones per tirar endavant aquest projecte. Com ho plantegeu, això? Perquè no deu ser fàcil, no?
2: Ho plantegem des de la visió de transformar aquests reptes socials de sobreenvelliment, de despoblació, de que els joves marxen cap a les ciutats perquè no hi ha aquestes oportunitats fàcils d'accedir a l'habitatge. Transformar tots aquests reptes en oportunitats. En oportunitats de futur de situar Camp de Bànol i el Ripollès, no només al mapa perquè tenim sobreenvelliment, sinó també perquè podem desenvolupar eines que poden liderar el sector tecnològic des del món social i podem donar bones notícies, no només dolentes.
1: I com deia, porteu ja uns anys, entenc que feu un balanç positiu del camí recorregut fins ara, però en quin punt esteu? Esteu assolint aquests objectius que us havíeu plantejat en un primer moment de tirar endavant aquestes iniciatives?
2: Sí, la cooperativa va començar a treballar sobretot amb la inclusió a l'habitatge d'aquests col·lectius vulnerables o en risc d'exclusió, perquè creiem que una bona inclusió en la comunitat i en un territori comença per estar bé a casa. Llavors vam començar a gestionar habitatges i també acompanyar persones grans en situació de soledat no volguda a que poguessin mantenir-se als seus, a casa seu, no haver d'anar a residències i poder tenir companyia i viure amb persones afins a elles. A partir d'aquí vam desenvolupar una tecnologia, una plataforma que acompanyés entitats com nosaltres a personalitzar millor els seus serveis, a acompanyar millor a les persones, i aquí és on entra la intel·ligència artificial, i també a poder mesurar aquest impacte, que moltes vegades la inclusió social es parla, no?, subjectivament, però mai amb dades. Nosaltres volíem mesurar com impactava aquestes condicions de vida mitjançant escales i dades més oficials. I a partir d'aquí vam veure que la inclusió social és un sector molt poc digitalitzat, on hi havia molt per fer. I hem començat a desenvolupar altres eines paral·leles, també tecnològiques, per ajudar entitats i a l'administració a poder fer aquesta inclusió social de manera més efectiva, no només en un habitatge, sinó també en una comunitat i en un territori.
1: I això, Laura, de quina manera? Posa'ns un exemple pràctic de vosaltres. Ara ens has explicat aquí des de gaire més general, perdó, la vostra manera de treballar o de dur a la pràctica aquesta ajuda a persones que ho necessiten. Però posem un cas pràctic. Vosaltres, quan dius, bueno, ens cuidem d'aquestes persones que viuen amb soledat no volguda o que tenen necessitats diverses i tal, vosaltres ho feu tota la feina, diguem, o teniu col·laboració d'ENS o d'altres persones que es donen un cop de mà? Posa'ns un exemple pràctic des de que, diguem, s'impulsa l'ajuda, de quina manera es porta a la pràctica i com se sosté això en el temps o com ho feu?
2: Doncs nosaltres col·laborem i estem molt agraïts de les entitats del territori que acompanyen a persones amb problemàtiques socials o amb aquesta vulnerabilitat, que detecten aquestes situacions i ens poden derivar els casos de les persones, i nosaltres, gràcies a la tecnologia, el que ens permet és ser molt personalitzables. Qualsevol persona amb qualsevol situació podem atendre-la, perquè tenim aquestes eines i aquestes diagnosis i més coses més tècniques, però podem adaptar-nos molt bé a la situació de la persona, a qui podria ser afí per viure amb ella, a com podríem fer que allargar la seva estada a casa. Llavors nosaltres acompanyem a les persones no només a viure juntes, sinó també el que passa després. Sempre hi ha aquest acompanyament posterior per veure que tot va bé, que aquest impacte que deia, mesurar l'impacte, doncs al final és veure que la persona millora la seva situació, no va enrere. Això també es trasllada a altres persones, per exemple, persones en situació de sensellarisme o que viuen sense contractes, en infrahabitatges, en habitacions, sense tenir dret a cuina o a estar a casa els caps de setmana, que això és una realitat, no només a les ciutats, als pobles també passa, que està molt invisibilitzat. Doncs acompanyar aquestes persones a viure a un habitatge estable, amb acompanyament, i que puguin assolir una plena autonomia.
1: Si hi ha alguna persona que ens estigui escoltant en aquests moments, Laura, i es trobi en una situació, en un supòsit com aquest que ens comentaves tu ara mateix, es pot adreçar directament a vosaltres o primer ha d'anar a un altre ENS i aquest ENS el deriva a vosaltres? Com funciona la manera d'accedir a aquests serveis que oferiu?
2: Doncs hi ha les dues possibilitats. Hi ha persones que ja estan acompanyades per entitats del territori que poden dirigir-se a la seva entitat de referència i preguntar per nosaltres, o també poden dirigir-se directament a nosaltres, sobretot persones que no han d'estar acompanyades per una entitat perquè sí. Doncs poden dirigir-se directament a Clusif. Mm.
1: I quantes persones esteu atenent o heu ajudat en tot aquest temps, en aquests 6 anys que porteu? Quin balanç en feu a nivell de persones ateses o a les quals heu ajudat?
2: Nosaltres hem acompanyat ja quasi 3.000 persones en el que portem d'història de la cooperativa, i estem gestionant unes 200 places d'habitatges compartits amb suport, que és el model que estem fent. I aquí al Ripollès, doncs, unes 200 persones han passat per el nostre acompanyament.
1: Genial. Vosaltres insisteixo en que porteu ja un recorregut i en aquests 6 anys heu anat de menys a més perquè no pareu, diguem, d'innovar i de, diguem, plantejar, o sigui, progressar en aquest projecte, fer-lo més gros, dotar-lo de més eines per, en definitiva, prestar un millor servei a aquelles persones que ho necessiten. Parlo, per exemple, d'una aplicació, vosaltres que esteu molt posats en el tema tecnològic, que també pretén ser una eina d'ajuda a les persones que en aquest moment, ara ens explicaràs els perquès, ho poden necessitar.
2: Sí, els nostres 3 pilars són l'acompanyament en l'accés a l'habitatge, com ja he dit, també la recerca i la investigació, perquè, com he dit, és un sector que es pot fer molt encara, i per l'últim és la creació d'eines tecnològiques. I això va lligat al que deies, acabem de llançar una web app gratuïta per tothom, tant per entitats com per persones, per poder-les acompanyar en el procés de regularització extraordinària que s'està portant a terme fins al dia 30 de juny, perquè junt amb la taula del tercer sector de Catalunya, l'Ateneu de Terres Gironines, l'Ateneu de Barcelona, vam detectar que moltes entitats socials van perdudes i també moltes persones que podrien necessitar també, necessitaven com una eina que les ajudés a tenir traçabilitat de totes les persones que acompanyen, que els aportés també una seguretat jurídica, una seguretat d'on es guarden aquestes dades. Llavors vam crear Integra, que és una aplicació que poden utilitzar persones que vulguin tramitar el procés de regularització, necessiti una orientació, i entitats que vulguin tenir totes les eines en una, puguin tenir aquesta traçabilitat de casos, una seguretat jurídica, i que al final fer que les persones siguin més autònomes.
1: Una cosa, Laura, ens parlaves, em sembla molt interessant això de l'accés a l'habitatge, perquè com saben els nostres oients, és un de, ara mateix, de les dificultats en les que es troben moltes persones. Llavors, a l'hora de vosaltres treballar per facilitar l'accés a l'habitatge d'una persona, de quina manera ho feu? Posem un exemple, hi ha una persona que s'adreça a vosaltres, que té dificultats per accedir a un habitatge, quins requisits ha de complir, de quina manera es planteja aquesta ajuda perquè la persona finalment aconsegueixi tenir un habitatge estable?
2: En el tema d'accés a l'habitatge, nosaltres acompanyem tant a propietaris que tenen habitatges buits i que no estan al mercat per dificultats, per exemple, la burocràcia, ja sabem que és tediosa per la gent gran que pugui ser propietària, és difícil poder-la demanar per ells mateixos ajuts o poder reformar els habitatges. Estem acompanyant a propietaris i, per l'altra banda, acompanyem a persones que busquen habitatge, sobretot tenint en compte que fem aquests habitatges compartits amb suport. Realment no han de tenir, no han de complir uns requisits especials, simplement tenir aquesta vulnerabilitat o aquesta dificultat per accedir a l'habitatge. Llavors, també et puc dir que aquí a Campdevànol estem reformant dos blocs sencers d'habitatges que estem col·laborant amb la Fundació La Caixa per poder-los reformar i que aniran dirigits sobretot a joves que no volen marxar del poble i que no hagin d'anar a les ciutats i que no hi hagi aquest despoblament i aquesta fugida de talent jove de la comarca.
1: Aquesta feina que feu ha estat valorada en aquest cas per la Universitat Oberta de Catalunya, que és qui impulsa aquests premis Spin Walk, i vosaltres heu estat seleccionat, i no només seleccionat, sinó que esteu ja en una fase, diguem, en la qual heu arribat a quarts de final, heu arribat a la part final d'aquests premis. Com valoreu que us hagin nominat o que estigueu, diguem, optant a un d'aquests premis Spin Walk que reconeix tota aquesta tasca que esteu fent al territori?
2: Sí, nosaltres estem molt, molt agraïts que reconegui aquest feina i tota la feina que portem des de fa 6 anys fent, sobretot perquè és un sector que no acostuma a tenir propostes tecnològiques. Llavors és una innovació també en temes de recerca acadèmica i que no és el primer premi que ens otorguen. Hem pogut tenir uns premis europeus, a nivell europeu, de categoria tecnològica i altres premis nacionals, perquè realment crida molt l'atenció aquesta combinació de tecnologia, habitatge rural i col·lectiu vulnerable, i creiem que som una proposta única en aquest sentit.
1: Vosaltres contribuïu a que se'n parli del món rural. Tens la sensació que ha canviat una mica la percepció que hi havia del món rural de fa uns anys? Ara vosaltres contribuïu precisament a aquest canvi i a donar visibilitat a problemàtiques que es troben aquí en comarques com la nostra, que tenen un clar perfil rural, si ho comparem a Barcelona, la seva àrea metropolitana o altres comarques. Com veieu vosaltres el món rural en aquests moments? Vosaltres que treballeu i esteu en contacte permanent amb les seves problemàtiques.
2: Nosaltres veiem un canvi en el sentit que ja no es veu l'entorn rural i els pobles com que són menys que les ciutats, sinó on hi ha més oportunitats i on es pot fer més feina. Les ciutats estan col·lapsades en l'emergència i els pobles són els que tenen l'oportunitat de liderar un canvi i una manera de fer bé les coses, i creiem que hi ha moltes ganes des dels ajuntaments i les entitats rurals de poder atendre millor a les persones i poder canviar aquesta perspectiva de que el territori rural està envellit i despoblat i poder liderar aquest discurs de que tots els reptes es poden convertir en oportunitats.
1: És un canvi molt important perquè de sempre hem tingut la percepció que si no anaves a Barcelona o tiraves avall, per entendre'ns, no podies acabar de materialitzar segons quins projectes, tirar endavant segons quines iniciatives, perquè bueno, aquí hi havia el que hi havia, donava pel que donava, i si volies fer alguna cosa, per dir-ho d'alguna manera, havies d'anar o a la capital o a comarques que tenien doncs, bueno, una idiosincràsia diferent de la nostra. I precisament per això que acabes d'explicar, em sembla un canvi molt important, perquè ara són els que estan a Barcelona i Rodalies els que comencen a pujar cap aquí dalt i veuen que cada cop tenen més possibilitats de dur a terme la seva feina, els seus projectes en territori rural, perquè tenen les eines, actualment la tecnologia i entitats com la vostra que també ajuden a tirar endavant a la gent que es vol quedar aquí al territori, que penso que és una cosa que cal destacar i subratllar.
2: Sí, per això des del primer moment vam tenir clar que la tecnologia i la innovació la desenvoluparíem des de Campdevànol i no des de Barcelona, perquè volem situar el mapa al Ripollès com pioners en aquesta innovació.
1: Perfecte. Com deia, aquests premis, a banda del premi pròpiament conjunt o global pel qual esteu nominats, també hi ha el premi teu individual de Spinwalk Dona, que reconeix la teva feina com a dona emprenedora. També aquí m'imagino que també contenta per això de poder optar aquest premi, no?
2: Sí, molt contenta també de que reconegui la feina de les dones en aquest sector i en l'emprenedoria tecnològica, que normalment està associada als homes, però les dones emprenedores tecnològiques també existim.
1: Està molt bé que hi hagin persones, projectes, iniciatives que ajudin a canviar les coses d'una vegada, tal i com les hem conegut, que moltes vegades acumulaven dèficits endèmics ja en segons quines qüestions, i estem contents que la Laura i aquest projecte de la cooperativa Clusif ajudi a canviar aquests conceptes o aquest ordre que fins ara hi havia. Per últim, perquè se'ns acaba el temps, Laura, aquí es pot votar. Es pot votar al projecte, i això dura fins al dia 24 de maig, que no falten molts dies, ja estem a tocar del 24 de maig, però si alguna persona vol aportar el seu granet de sorra i ajudar-vos a que pugueu ser finalment premiats, com ho han de fer, això, Laura?
2: Sí, doncs a les nostres xarxes trobaran l'enllaç on poder-se registrar a la web de la UOC i poder votar pel seu projecte preferit. I des d'aquí, a qualsevol persona que vulgui ajudar-nos, moltes gràcies i endavant amb l'emprenedoria social.
1: Felicitats per aquest projecte, Laura. Per últim, dir-te que no sé si teniu una seu física, si ho feu tot per xarxes o internet, però la gent que vulgui venir a conèixer-vos i bueno, una mica potser demanar-vos ajuda o el que sigui, on es poden trobar?
2: Sí, tenim una seu física a Campdevànol, a la plaça de la Mainada, i allà ens poden trobar i venir-nos a conèixer.
1: Perfecte, doncs era la Laura Ayala, que és cofundadora de la cooperativa Clusif, que fa tota aquesta feina que hem explicat en aquests minuts avui a l'entrevista a Ripollès FM. La volem felicitar tant amb ella com a les persones que l'acompanyen en aquest viatge, que totes segurament mereixen aquest premi per la feina, penso que molt important, que estan realitzant en aquests últims anys aquí al territori. Molta sort, Laura, fins a la propera. Si això continua així i continueu creixent, segurament tornarem a parlar de nous projectes que tireu endavant.
2: Moltes gràcies per convidar-nos.
1: Gràcies a vosaltres i fins a la propera. Molt bon dia. Tom Walker. This is Lock and Ball.

0: quan no puguis seguir coses, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja.
2: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 3111. UIER. Treballem el futur. Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.

0: Doncs sí, aquesta ràdio de la bona és aquesta emissora tan bona que tant i tant us agrada escoltar, i també aquest programa que també us agrada escoltar per aquesta música francament brutal dels anys 70, 80 i 90. Sempre posem una mica més de 80s, 90s, perquè els 70s, oi, senyor Casas Major?
1: Sí, queden molt enrere.
0: Queden bastant enrere, no? Ja queden... I lo dels Beatles ja és allò per persones una miqueta ja d'avançada edat i sense... I bé, que aquí estem, salutacions de Jordi Casas. Aprofito ara que sóc jove per presentar aquest programa arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, també en línia, també a través del podcast de iVoox, Spotify, Apple Podcast i també a la FM, al Ripollès, a l'Empordà, a la Selva, Girona Capital i al Gironès, també a l'Osona, a Vic, a Manlleu, a Gurb. També saludem a la gent del Baix Llobregat, a la gent que m'escolteu des del Vallès, al Maresme, Barcelona, la seva àrea metropolitana, al Bages, hola Bages, també a l'Anoia, també a Lleida, Terres de Ponent, Terra Ferma, Terra de Cargols, i també directament saludem a Andorra, a Formentera i Guisa, Ses Illes, a Sitges, a la comarca del Garraf i també al Baix Penedès, a la província de Tarragona, a Cunit, a la Costa Daurada. Doncs res, com és habitual, avui encetarem directament el programa amb una d'aquestes grans cançons que ens té preparades un dels grans DJs i productors des dels anys 80. Ell es diu Caco Martínez. Caco, què tal?
2: Hola, nois i noies, ja estic aquí de nou a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. La música no mor mai, només viatja per l'espai i el temps. El track que escoltarem avui ens mostra una vegada més que les grans cançons són per sempre. Parlem del gran èxit Hit Over Heels de la banda britànica que va formar part de la New Wave, Tears for Fears, fundada el 1981 per Roland Orzabal i Kurt Smith. Una cançó que ens parla sobre obsessió amorosa, vulnerabilitat emocional i el desconcert que produeix enamorar-se profundament. Som-hi!

li agradava moltíssim el meu amic Benny de Barcelona, el Benny de Rofes. Gran cançó de una gent que es diuen Simple Minds, tenen grans temes com Alive and Kicking o aquesta que es deia Don't You Forget About Me. I ara una mica de Paisley Park amb Prince Roger Nelson i aquesta bonica cançó que segurament recordeu. Una bonica cançó que va ser número 1 i es deia Kiss.

0: Kiss.
1: Jordi Casas, t'he deixat un like al teu Insta, però no t'has dignat ni a contestar-me. A veure si et deixo de seguir, i me'n vaig a Radio Teletaxi.
2: Jordi Casas, Instagram.

cançó que es deia Ballant al sostre, Dancing on the Ceiling, any 1986. Quina alegria, que hi havia als anys 80, no com ara. Molt bé, seguim als anys 80. Soc en Jordi Casas, al front de Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Ara amb una gran banda que recuperarem amb un tema que va ser número 1 a l'època. Prefab Sprout, amb això que es deia K.

baix, extret d'un tema dels anys 70 de My Fat and My Faden and Whitehead, una cançó que es deia Ain't Stopping Us Now i que va aprofitar amb 20 d'any Joan Pau Descansi, un home que va cantar tota la cançó des dels aguts fins al que idea, amb aquesta veu tan potent. Ma qual idea, Pino Danjo, donant pas ara mateix a un noi que conec bé, és de Roma, va néixer a Roma, té actualment 71 anys i es diu Luis Romano Pérez Belmonte perquè té una mica de descendència espanyola. Molt bé, aquí tenim el gran Gary Lowe, que els seus 71 anys encara fa mal. Qui no recorda aquesta cançó,

ahí, ¿no? Quan aquesta cançó... Guiu, guiu, guiu, guiu. És que teníem un amic que es deia Gavarró Guiu i semblava que el tema digués Guiu, no? I sempre ens n'enfumíem. Però ara aquest home està bé, eh? Vull dir, ben posicionat. Vull dir, ja no me n'enfoto tant. Una forta salutació, Joan i Amàlia. No, no, reggaetona. A-E-I-O-U. És l'abecedari en anglès, però també I-O-U. Today que tu amb Freeze, una banda britànica que dona pas amb una banda italiana i amb un noi que malauradament ens va deixar i vaig tenir el privilegi de presentar anys enrere. Aquí tenim a Tarzan Boy amb Baltimora. Un petit homenatge des del Hit Parade al que va

0: francament brutal, una de les cançons que més m'agraden, amb uns gossets al principi i ara mateix de fons, de Nelton and Chris Lowe, de Pet Shop Boys. Això es deia Suburbia.
1: Eca!

0: Doncs sí, això és Hit Parade i res, continuem a la recta final del programa. Recta final, encara queden alguns minuts per recuperar aquelles grans cançons que van marcar certes èpoques i que segurament recordareu, doncs, amb aquella nostàlgia innata que ens succeeix a tots quan escoltem aquelles grans cançons. Donem la benvinguda a un home de ràdio. Ell és Esteve Llop. Esteve Llop, benvingut, com sempre, a Hit Parade.
1: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials. Avui viatgem cap a l'any 1992, però de fet és una cançó que al nostre país va sonar sobretot al 1993. Una cançó d'un estil musical gairebé inclassificable. Es va anomenar Reggae Fusion, però també té, doncs, algunes restes d'Europop, de techno i restes d'Europop, de techno i de pop. Ens referim a la música del quartet suec Ace of Base.

Taste of Days. Una vegada estava a l'estudi presentant les notícies de la cadena i van entrar els Taste of Days i em vaig equivocar al veure-la cantant. Algo impressionant. Amb Baby Go! Aqua! Directament des de Dinamarca, el país de Felix Luengo.

0: de Cuba i el d'El Salvador. Quina falta de nada, eh? Res, es deia L'Eclic, això es deia Call Me, i és un d'aquells temes que havia presentat en el seu dia com a novetat, però és una cançó d'aquestes d'estar per casa. Molt bé, marxem. Salutacions de Jordi Casas. Jo mateix encantat de fer-vos costat a Hit Parade. També us diuen adeu al Caco Martínez.
1: Hola, amics!
0: I l'Esteve Llop.
2: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs molt bé, marxem a ritme de Bum Bum. Però no penseu malament, perquè és una cançó de finals dels 90 d'aquests creadors de

0: Dissabteros, dissabteres. Ja tornem a ser-hi. Tornem a la ràdio. Tornem a posar en marxa el Fem Dissabte.
1: Aquí comença. Aquí comença. Fem Dissabte. Fem Dissabte.
0: Molt bon dia des de la sintonia de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM. En aquest dissabte 23 de maig. Dissabte de primavera que compartirem amb tu fins les dues. Amb el bo i millor de l'actualitat musical. Jo sóc Genís Martínez i per mi és tot un plaer. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més.
1: El top 20 de la setmana.
0: Hem començat amb el remix oficial de Peggy Go, que ha fet un dels últims temes de Madonna, I Feel So Free. Ara entrem a la llista del top 20 i escoltem la més nova de Manuel Carrasco, això es diu O Si Pudiera.

La número 20 del Top 20 és per Manuel Carrasco. I aquesta que comença a sonar és una nota de les novetats de la setmana. Els productors de moda Another tenen nova història que es diu Like It.

0: Són històries que de moment solament escoltaràs aquí a Ripollès FM i a Ràdio Sant Joan. Another Like It. És una de les nostres novetats de la setmana. Estan triomfant de valent amb Talk To You. Més endavant l'escoltem.
1: Fem dissabte, on neixen els èxits.
2: Fem dissabte.
0: I aquesta és la 19 de la setmana amb Bella Barb. Go To Dinner.

Així avancem en aquest dissabte des del programa d'èxits i novetats Go to Dinner, donant pas a l'amor material, Material Lover, Sienna Spyro,

I aquí el fem dissabte, és la primera vegada que obrim la finestreta dels clàssics. La caixa dels records, que també es present cada setmana aquí al fem dissabte. Ho hem fet amb Adiba, una de 1989 que es diu Respect. Què tal, com portes aquest matí del 23 de maig? A les portes de l'estiu 2026. I amb un munt de ganes de compartir-lo amb tu. Des de la 98.7 Ripollès FM i 107.9 Ràdio Sant Joan. Connectem amb els èxits setmana rere setmana. Chin Impala. Dràcula.

Aquests últims dies s'està convertint en tot un èxit global. La música de Tini Impala i Jenny. I al pròxim bloc ens espera Harry Styles. Amb Dance No More. Així que no marxis. Els èxits, l'actualitat musical continuen aquí. Ara us consells i tornem. Això és el Fem Dissabte.

L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

0: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.
1: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
2: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
3: Fem dissabte, la millor combinació musical pel cap de setmana.

és el retorn musical 2026 de Shania Twain. La dona que ho va trencar tot el 98 amb un àlbum anomenat Coming Over. Torna nova producció 2026 que es diu Dirty Rose. I és novetat de la setmana. Aquesta que comença a sonar, la coneixes? La banda de Simon Le Bon. Duran Duran. Free to Love. Amb la col·laboració de Nile Rodgers.

Una de les bandes mítiques del panorama pop dels 80 ha tornat, al igual que ho han fet els Rolling Stones. La setmana passada te la presentàvem com a novetat. Això es diu In The Stars. Mick Jagger en plena forma, sonant el fent dissabte.

0: Són històries incloses en el nou àlbum de Harry Styles. Dance No More.
1: Ja comença a fer-se clar.

És el diumenge sense drama. És la nova història dels Catarres. Una altra de les noves que presentem avui. Ara obrim la nostra màquina del temps. Everything Now. Una del nou mil·lenni amb Arcade Fire. Bon dia. Bon dia.

És la nostra cita musical de cada dissabte, amb la música actual i amb els records. Des d'aquí, des del Fem Dissabte, el programa d'èxits i novetats.

amb la seva última producció va aconseguir el número 1 a la llista del Top 20 i ara ens presenta Sam Castle. Abans d'arribar al migdia, fer una petita pausa. Farrakdown.

0: Un altre que està de tornada en aquest 2026, S.I., el creador de hits com Never Gonna Give You Up. Et parlo de Rick Astley. Va ser número 1 amb Waiting on You. I ara ho intenta perquè és la seva primera setmana a la llista amb Raindrops. Què tal, com ho portes? Nosaltres encantats d'acompanyar-te des de Ripollès FM, Ràdio Sant Joan.
1: Fem dissabte, on neixen els èxits.
0: Ara amb la connexió psíquica de la noia de Sant Climent de Llobregat, Aitana Ocaña. També és nova aquesta setmana.

I és que no parem. El bo i millor de l'actualitat musical entre les 11 del matí i les 2 del migdia.

Every Woman Needs Love. Proposta interessant dels It's Everything. Sonant com a novetat en aquesta setmana, en aquest dissabte 23 de maig, des de la 98.7 i 107.9, des del Ripollès, des del Vallès, Toni La Torre, Love Won't Turn Around.

La nostra màquina del temps que ens ha portat a 1991 amb aquest trencapistes de CNC Music Factory. Un hit anomenat Gonna Make You Sweat. L'hem recuperat per tu des d'aquí.

0: Son las nuevas historias 2026 de la ex Mecano Ana Torroja. Este me apunta a fer una petita pausa. Tornem enrere amb moltes més.
1: 2, 3. Con destino a Nova York. Última chamada.
0: Així que no marxes.
2: Fem dissabte. On neixen els èxits. Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre a Ripollès FM.
1: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ell, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors. 20.000 gràcies.
2: Creu Roja.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.

és la música de l'alemany Purple Disco Machine, que aquest estiu tindrà residència a Pachá Ibiza i per això ha creat Disco Cherry, la seva última producció, que és candidat a la llista del Top 20. Què tal, com ho portes? Nosaltres encantats d'acompanyar-te fins les dues des de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM en aquest migdia del 23 de maig amb la música de Milky, David Guetta, Just the Way You Are.

0: darrere d'aquesta producció s'amaga Medusa, un dels DJs i productors amb més èxit al Regne Unit. La La Land.
1: En antena, Janis Martínez.

És brutal com sona l'última de les produccions de Calvin Harris, juntament amb la veu de Jay-Z. Satisfy. Es convertirà en un dels èxits d'aquest estiu, segur, eh? Ara el Chemical Brothers.

i aquesta va revolucionar-lo tot a principis del nou mil·lenni. Des del nord d'Europa coneixíem el Safri Duo. Play it alive, The Bongo Son. Dintre de la nostra màquina del temps, on repassem les millors dels 70, 80, 90, 2000. És un plaer acompanyar-te amb la música de Seco, Dangerous Lover. Així sona el Fem Dissabte a Ripollès FM i a Ràdio Sant Joan.

0: i amb la música de Reggio Melo obrim la tercera hora del programa versionant tot un clàssic dels Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Bon migdia.
1: I'm Dennis Martinez, all the hits on the radio, oh yeah.
0: Encara fins les dues t'acompanyo. Ara amb una altra de les novetats i entrades a llista.
1: Oh yeah.
0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Això també es convertirà en tot un èxit aquest estiu.

0: Fem dissabte amb Genís Martínez.
1: S'ha passat per l'antena del Fem dissabte el productor NK, també des del Regne Unit, amb una història que es diu Son. I d'aquesta estem ben enamorats. Just when

una mica de country pop a l'antena de Radio Sant Joan i Ripollès FM amb Ella Langley. Chosing Texas. Sona brutal. Com això que comença a sonar...

producció que ens arriba directament des de llistes italianes de la mà de Rafi. Novetat amb Mina Forever. Ara obrim la nostra màquina del temps.

Tot un clàssic, i quin clàssic, Jocelyn Brown, Somebody Else's Guy. Dintre de l'apartat de la nostra màquina del temps, de la nostra DeLorean, on viatgem per als 70, 80, 90, 2000, per recuperar totes aquelles cançons que van ser èxit. No matter what, no matter what, you got... Lady Gaga, Doechi, Runaway.

0: El telèfon em va molt lent. Crec que arriba l'hora de comprar-ne un de nou.
1: I si proves de reparar-lo? O comprar-ne un de recondicionat?
2: Davant la situació global d'emergència climàtica, és important adoptar hàbits de consum més responsables per tal de reduir la petjada ecològica. Valorar si realment necessitem comprar un producte, consumir productes i serveis de proximitat o practicar l'economia circular, reparant les coses que es fan malbé i donant una segona vida a aquelles que ja no ens fan servei, són només alguns dels exemples que poden marcar la diferència.
0: Com si fos nou.
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Yo, hey, check this out.
4: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
5: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
4: Hit Parade.
5: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per aportar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.

Aquesta història que acaba de sonar un tant rara és de Goyo i es diu Sweat. Ara marxem a França per escoltar el DJ productor Kunz. Getaway número 4.

És el primer single oficial del nou àlbum de Madonna que veurà la llum el proper 3 de juliol i que es dirà Confessions 2. I got something I want to talk about. Amb ell col·labora Sabrina Carpenter, Bring Your Love, i ara la música del crack Bruno Mars, Risk It All, un àlbum fantàstic que es diu The Romantic, i en cançons tan grans com aquesta que comença a sonar...

0: els clàssics de sempre amb Giannis Martínez. Amb Giannis Martínez.
1: Es queda a les portes del número 1 Bruno Mars. Ara activem la nostra caixa de records i escoltem els creadors del Funky Town, el Lip Sync, amb una cançó que es diu How Long. How Long.

Cada setmana la millor música dels 70, 80, 90 i 2000 també es dona cita aquí a Ripollès FM i a Ràdio Sant Joan. El fem dissabte. Lip Sync. How long? Nosaltres estem a punt de conèixer el número 1 de la setmana. De descobrir la cançó més important de la llista. A la número 5, Afrojack, Sia i David Guetta. A la 4, Kungs. A la 3, Madonna amb Sabrina Carpenter. A la 2, Bruno Mars. I a la número 1, ho descobrim en res.

0: Això és un número 1.
1: A la número 1, els productors de moda Another Talk to You. Amb ells tanquem el programa. Un plaer acompanyar-te des de les 11. A la producció, Maria Serrano. A les novetats, Jordi Casas. I com no saludar els capos de la ràdio, Josep Lloret i Josep Giral. Jo soc Genís Martínez. I la setmana que ve t'espero. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana. Adéu.

0: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
1: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
4: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.

0: las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Els 18 participants catalans de la Global Summit Flotilla dins del grup de 476 persones deportades per Israel ja han arribat a la Terminal 2 de l'aeroport del Prat. Els activistes estaven a Istanbul des de dijous, on han passat revisions mèdiques i han denunciat a més el tracte vexatori i diverses formes de violència sexual de les autoritats israelianes. 44 dels activistes tenen passaport espanyol i entre aquests n'hi ha 23 dels països catalans. Els activistes han estat rebuts entre aplaudiments i banderes palestines i amb la presència del ministre de Cultura, Ernest Urtasun. I en plana política, avui falta exactament un any per a la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i dos per a la celebració d'eleccions al Parlament, sempre i quan el govern de Salvador Illa exhaureixi la legislatura, un fet factible a hores d'ara, ja que la segona meitat del mandat es farà amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys. L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques de Junts per Catalunya, que acusa els republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. Els pressupostos van entrar ahir mateix al Parlament i, si no es produeixen entrebancs, podrien aprovar-se el proper 2 de juliol, abans de l'inici del període de vacances parlamentàries. Pel que fa a mobilitat i acabada l'operació sortida d'aquesta segona Pasqua, hem de passar per Rodalies perquè les línies R2 Nord i R11 poden patir retards de més de 30 minuts per una incidència a la infraestructura entre les estacions de Granollers i Cardedeu. La incidència s'ha detectat pels voltants de 2:45 d'aquesta passada matinada i Adif ha precisat que seria provocada per un robatori de cable entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu. I en successos, 6 dotacions dels bombers estan treballant a hores d'ara encara en un incendi que s'ha originat en un solar situat entre el carrer Raseta de Sales i el Raval Robuster de Reus. L'avís l'han rebut a 1:45 i, segons informen fonts del cos, el foc està controlat i no consten ferits. S'ha cremat runa i les flames també han afectat l'aïllant de les parets exteriors, generant una columna de fum molt visible. Efectius estan revisant els edificis del voltant per garantir que no tenen danys estructurals. I en els esports, el Barça femení juga aquesta tarda la final de la Champions a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió. Les culers es retrobaran amb Jonathan Giraldez, ex-tècnic blaugrana, que ara entrena les franceses. Més de 4.000 aficionats catalans han viatjat a Noruega per viure aquesta final, que començarà a partir de les 6 de la tarda al Ullevål Stadium. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabadissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Yo, hey, check this out.
3: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
4: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: de miralls. Que la dona et cridi al Walkman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador, instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador, instal·ladora, reparador, reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador, instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari i operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.
2: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
3: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
4: Hey everyone, it's Miley Cyrus. Let's pretend.

0: les 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Els participants de la Global Summit Flotilla han denunciat maltractament d'Israel en la seva arribada aquest migdia a l'aeroport del Prat. Una de les activistes, Mihu Ali, ha dit, segons ella, que entres en un túnel del terror, en aquest cas el de la tortura. Li ha explicat que a les fosques 4 soldats la van torturar. Ha detallat que va ser interceptada el 19 de maig i la van traslladar a la presó. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha volgut donar la benvinguda en primera persona als membres de la flotilla i ha reclamat a la Fiscalia que investigui aquestes vexacions, tortures i agressions sexuals denunciades pels propis activistes. Finalitzada també l'operació sortida d'aquesta segona Pasqua, des de les 12 del matí d'ahir divendres i fins a les 3 d'aquesta tarda, han sortit finalment de l'àrea metropolitana de Barcelona 585.000 vehicles, el que representa el 97,5% sobre els 600.000 previstos. I en política, avui falta exactament un any per a la celebració de les eleccions municipals a Catalunya i 2 per a les eleccions al Parlament, si el govern de Salvador Illa exaureix la legislatura. Un fet factible a hores d'ara, ja que la segona meitat del mandat començarà amb els pressupostos sota el braç després de l'acord entre govern i Esquerra Republicana. Marxem ara fins a Terrassa, que ha celebrat avui la seva primera cursa antiracista. Més de 500 persones han participat en una jornada que ha combinat esport, convivència i reivindicació per promoure una ciutat més inclusiva i diversa. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
4: Terrassa és una ciutat diversa i plural. Amb aquesta idea de fons, diverses entitats culturals i socials han impulsat la primera cursa antiracista. Una iniciativa esportiva i reivindicativa que neix amb la voluntat de promoure la convivència i plantar cara als discursos d'odi i discriminació. La plaça Catalunya ha estat el punt de sortida i d'arribada d'una jornada que ha combinat esport, sensibilització i cohesió social. Ens ho explica l'Abdoulaye Cheikh Fall, membre de l'organització de la cursa.
5: Perquè hem tingut més de 500 inscrits. Encantat. Sí, la veritat va costar una mica, per les expectatives que teníem i el por, l'estrès, però al final jo crec que va ser un resultat positiu.
4: Més enllà de la vessant esportiva, la jornada s'ha convertit en una gran festa comunitària. La plaça Catalunya ha acollit vermuts musicals, activitats familiars i culturals, així com un dinar popular de germanor per posar punt final a una cita que els organitzadors esperen consolidar en els propers anys.
3: I en els esports, el Barça femení busca la seva quarta Champions a partir de les 6 de la tarda a Oslo davant l'Olímpic de Lió. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Doncs què? Quina pel·li anem a veure?
1: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
2: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Hey, it's Morgan Wallen.
4: Hey guys, it's Tate McRae here.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Els participants de la Global Summit Flotilla han denunciat maltractament d'Israel en la seva arribada aquest migdia a l'aeroport del Prat. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha volgut donar la benvinguda en primera persona als membres de la flotilla i ha reclamat a la Fiscalia que investigui aquestes tortures i vexacions.
3: No permetrem que això quedi impune, que aquestes agressions i aquestes tortures contra ciutadans del nostre país quedin impunes. I això no ho permetrem de cap de les maneres i, per tant, volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables.
2: A més, Urtasun també ha denunciat el silenci per part dels grups del PP i Vox envers la flotilla. I en mobilitat, el 97% dels vehicles previstos han marxat de l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació sortida de la segona Pasqua, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. En concret, s'han comptabilitzat la sortida de 585.000 vehicles sobre els 600.000 previstos entre les 12 del migdia d'ahir divendres i les 3 d'aquesta tarda. Marxem ara fins a Sant Cugat, on més de 200 persones han participat avui en la manifestació convocada per la plataforma Cultura al carrer. La manifestació ha recorregut el centre per denunciar les dificultats que asseguren que continuen trobant les entitats per organitzar activitats a l'espai públic. Des de Cugat Mèdia ens ho explica Sergio Morales.
4: La plataforma, que agrupa 75 entitats, assegura que gairebé un any després del seu naixement les coses han canviat poc. Alerten d'una burocràcia absurda, restriccions desproporcionades i dificultats per accedir a l'espai públic. Àlex Rossell és membre de Cultura al carrer.
5: Hi ha hagut millores, estan havent avançaments, però encara les coses no estan solucionades. Si hi ha hagut avançaments, hi ha hagut millora en els pressupostos, en algunes dinacions i algunes coses, però encara hi ha algunes mesures o algunes polítiques a les quals es posen darrere la capa de lo tècnic per dir que no poden fer segons quines coses i sí que poden fer el que ells proposen, però que hi ha empreses que no són així.
4: Des de l'Ajuntament destaquen que s'han reforçat equips tècnics, simplificat tràmits i aplicat bonificacions del 100% per a entitats en diferents taxes municipals.
2: I més cultura, als Camps Elisis de Lleida continuen vibrant en el marc del segon dia de l'Aplec del Cargol, la jornada central de la festa que aplega milers de persones entre penyistes i públic al conjunt del recinte aplequista. I tanquem amb els esports. A partir de les 6 de la tarda, el Barça busca la seva quarta Champions femenina a Oslo, a Noruega. El rival de les blaugranes serà l'Olímpic de Lió. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.
1: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
2: Genís Martínez, fem dissabte.
3: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
2: Fem dissabte. Genís Martínez.
1: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
4: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per elle, batega per tots. No sempre batega tan fort, com tot cor necessita oxigen, necessita vida, la vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda, la força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
5: Creu Roja.
6: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
7: It's me, Demi Lovato.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. Un home ha mort aquest migdia en un accident de parapent a prop de la zona d'enlairament d'Àger a la Noguera, segons han informat bombers de la Generalitat, que han estat alertats minuts abans de la una. Una infermera que es trobava a la zona ha començat unes maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència quan han arribat, però no han estat suficients per salvar-li la vida. Més successos, perquè la policia municipal de Girona ha detingut un home de 65 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet al coll a la Rambla de la Llibertat, a la zona cèntrica de la ciutat. Els fets han tingut lloc cap a 3:45 de la tarda, quan una ciutadana ha alertat els policies i ha indicat que l'agressor es dirigia cap al pont de les Peixateries Velles. Els agents han actuat amb rapidesa, l'han localitzat i l'han detingut en aquest mateix punt. I d'altra banda, els participants de la Global Summit Flotilla han denunciat maltractament per part d'Israel en la seva arribada aquest migdia a l'aeroport del Prat. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha volgut donar la benvinguda en primera persona als membres de la flotilla i ha reclamat a la Fiscalia que investigui les vexacions, tortures i agressions sexuals denunciades pels mateixos activistes. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Comencem a deixar enrere aquest dissabte, que ha estat marcat per ser una jornada molt assolellada al conjunt del país, amb nuvolades que han aparegut sobretot aquesta tarda al Pirineu i Prepirineu, i una boira que ha continuat fent acta presència també aquesta tarda a la Costa Brava. Temperatures molt elevades a les hores centrals del dia, sobretot al Pla de Lleida, a l'interior de les Terres de l'Ebre. Màximes que han superat els 34-35 graus i també elevades han estat a les valls del Pirineu, arribant als 30 graus. Així doncs, deixem enrere aquest dissabte i demà diumenge començarem una jornada amb boires a la costa catalana, dia radiant al conjunt de Catalunya i nuvolades que tornaran a aparèixer també a la tarda al Pirineu. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran càlides al migdia. Ho anirem seguint. Que tingueu bona nit.
2: I en cultura, els Camps Elisis de Lleida vibren en el marc del segon dia de l'aplec del Cargol de la ciutat, la jornada central de la festa que aplega milers de persones entre penyistes i públic al conjunt del recinte aplequista. En el marc de la festa, avui s'ha fet l'ofrena floral a l'estàtua de Manolo Calpe, impulsor de l'aplec, mentre que un altre dels actes destacats ha estat el dinar de germanor a les parcel·les de les colles. I en els esports, el Barça comença just a aquesta hora a disputar la final de la Champions femenina a Oslo, a Noruega, davant l'Olímpic de Lió. Les blaugranes busquen la seva quarta Champions. D'altra banda, fa només uns minuts, el Barça de futbol sala ha quedat eliminat a les semifinals de la Copa del Rei després de perdre els penals davant del Jaén. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies.
0: Lipama Instal·lacions, serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

0: like
1: Hi, it's Ed Sheeran.

0: invertir millor per fer una comarca més neta i sostenible. O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família. Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.

0: Són les 7. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. Un home ha mort aquest migdia en un accident de parapent a prop de la zona d'enlairament d'Àger, a la Noguera, segons han informat els bombers de la Generalitat, que han estat alertats minuts abans de la una. Una infermera que es trobava a la zona ha començat les maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència quan han arribat, però no han estat suficients per salvar-li la vida. I els participants de la Global Sumut Flotilla han denunciat maltractament per part d'Israel en la seva arribada aquest migdia a l'aeroport del Prat. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha volgut donar la benvinguda en primera persona als membres de la flotilla i ha reclamat a la Fiscalia que investigui les vexacions, tortures i agressions sexuals denunciades pels activistes.
4: No permetrem que això quedi impune, que aquestes agressions i aquestes tortures contra ciutadans del nostre país quedin impunes. I això no ho permetrem de cap de les maneres i, per tant, volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables.
3: A més, Urtasun també ha denunciat el silenci del PP i de Vox envers la flotilla. I aquí a Catalunya avui falta exactament un any per a la celebració de les eleccions municipals i, a més, en falten dos per la celebració d'eleccions al Parlament si el govern de Salvador Illa exhaureix la legislatura. Un fet factible a hores d'ara, ja que la segona meitat del mandat es farà amb uns pressupostos sota el braç, un fet que no passava des de feia 3 anys. L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra Republicana ha estat clau per garantir la continuïtat de la legislatura, tot i les crítiques de Junts per Catalunya, que acusa els republicans de facilitar l'acció de l'executiu socialista. I a Madrid, una manifestació contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el seu executiu ha plegat unes 40.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, a la comunitat. Segons la mateixa font, la marxa que ha recorregut el centre de la capital de l'estat ha acabat amb 3 detinguts i 7 policies ferits lleus. La dreta espanyola ha donat suport a aquest esdeveniment, ja que el president de Vox, Santiago Abascal, hi ha assistit, així com diversos diputats i senadors del PP, encapçalats per la portaveu popular al Senat, Alicia García. I tanquem amb els esports. El Barça juga des de les 6 de la tarda a la final de la Champions femenina a Noruega davant l'Olímpic de Lió. Al descans a Oslo, el resultat és d'empat a 0. I a la primera divisió, el Girona juga la permanència a Montilivi aquesta nit a partir de les 9 davant l'Elx. Els gironins només els hi val la victòria. L'Espanyol tancarà la temporada davant la Real Societat i el Barça ho farà al camp del València. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Cada cop són més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
1: Atenció!

0: Esteve Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade. Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur. Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabadissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: Hey, was geht ab? Ich bin Nico Santos.
5: Ich bin's Topic hier

0: just the way it's gonna wait.
1: Ripollès som la referència dels èxits. Ets a Ripollès FM.

0: Son las 8.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. El Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en la final disputada a Oslo. Eva Pajor amb un doblet i Catacolla amb diverses intervencions de mèrit han estat les principals artífecs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Barayuelo ha posat la cirereta amb 2 gols més al tram final del partit. D'aquesta manera, l'equip de Pere Romeu recupera l'hegemonia europea i es treu així l'espina de la derrota viscuda l'any passat en la final davant de l'Arsenal. I l'incendi d'un autocar a la C31 a l'altura de Badalona s'ha controlat s'ha controlat uns minuts després de les 7 de la tarda. L'incident ha obligat a tallar la via en els dos carrils de la marxa durant uns 30 minuts mentre arribaven els serveis d'extinció d'incendis dels bombers de la Generalitat, que hi han desplaçat 5 dotacions. Segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha constància de ferits, ja que els passatgers del vehicle han pogut sortir pel seu propi peu. A hores d'ara, la circulació ha quedat restablerta en sentit Barcelona i en sentit Mataró. Hi ha un carril obert. D'altra banda, també està tallada la BV-5301 a Brull a causa d'un altre accident. I seguim amb successos, perquè un home ha mort aquest migdia en un accident de parapent a prop de la zona d'enlairament d'Àger a la Noguera, segons han informat els bombers de la Generalitat, que han estat alertats minuts abans de la una. Una infermera que es trobava a la zona ha començat les maniobres de reanimació cardiopulmonar que han continuat els serveis d'emergència quan han arribat, però no han estat suficients per salvar-li la vida. D'altra banda, els participants de la Global Summit Flotilla han denunciat maltractaments d'Israel en la seva arribada aquest migdia a l'aeroport del Prat. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha volgut donar la benvinguda en primera persona als membres de la flotilla i ha reclamat a la Fiscalia que investigui les vexacions, tortures i agressions sexuals denunciades pels activistes.
4: No permetrem que això quedi impune, que aquestes agressions i aquestes tortures contra ciutadans del nostre país quedin impunes. I això no ho permetrem de cap de les maneres. I, per tant, volem que la Fiscalia ja de forma immediata iniciï un procediment davant de l'Audiència Nacional per obrir una investigació i una causa contra els responsables.
3: A més, Urtasun també ha denunciat el silenci per part dels grups del PP i Vox envers la flotilla. I tanquem amb cultura, perquè Javier Ambrosi i Javier Calvo ja han arribat a la cerimònia de clausura del Festival de Cannes, el que significa que probablement recolliran un premi per la pel·lícula La Bola Negra. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol estaria premiat al festival després de l'èxit de Cirat a l'edició anterior. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Viv Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

nova edició de Jordi Casas House, des de finals dels 90, repassant exclusives, abans en vinil, ara en format digital, novetats i també promos exclusives que ens envien per a tots vosaltres, que ara mateix, suposo, esteu preparant doncs la cosa per sortir de festa, fer unes copes, altres, depèn de l'emissora, a punt de fer el vermut. En definitiva, conduint a casa, la feina, en qualsevol situació, amb un altaveu intel·ligent, en línia, a través del podcast de Spotify, de iVox, d'Apple Podcast, o bé a través de l'FM,

Manlleu, Vic, l'Osona, també des del Baix Llobregat, des del Vallès, Maresme, Barcelona, àrea metropolitana, també des del Bages, l'Anoia, des de Lleida, la Terra Ferma, Andorra, a Formentera, Eivissa, on hi ha un noi que es diu Toni Ruiz, que és especialista en jamones de Teruel i pastes. També saludem a tots aquells i aquelles que esteu a Sitges, aquesta preciosa ciutat del Garraf, la millor del món pel meu gust, i també als companys i companyes que ens escolteu des de Cunit, en T final, a la Costa Daurada, província de Tarragona, Baix Penedès. Molt bé, doncs res, moltíssima gent que ens escolta des d'aquests llocs que he dit, però atenció, sempre hi ha un noi que ens escolta des del seu cotxe a piles. És l'Ovidio. Ovidio, una forta salutació, i també a una noia que em va contactar al meu Instagram, Jordi Casas G. Ella es diu Mariola Blanco, és guapíssima, simpatiquíssima i té, doncs, un perfil a Instagram. Ella és espanyola, viu a Miami i escolta el Jordi Casascaus. I em va dir: hola Jordi, ¿me puedes saludar? Hombre, por supuesto. Ho diré en castellà perquè aquesta noia, doncs, no és precisament de l'Alt Empordà. Mariola Blanco guión bajo, ho he dit bé? Mariola Blanco guión bajo Miami. Ara sí, Mariola Blanco guió baix Miami. És influencer, ella és directament, doncs, una noia que parla de coses molt interessants al seu compte d'Instagram. Busqueu-la, busqueu-la, perquè val la pena veure la seva simpatia i les coses que diu.

0: Molt bé, senyor Jordi Casas, Haus i Hit Parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu amb off, així, o fent un jingle. Jordi Casas, Haus.
1: Jordi Casas, Haus.

Plastic Dreams. Per cert, escoltàveu a Mellizos Mix Masters, una cançó que es deia In the Mix dels 80 i que han titulat My Life is a Disco in the Mix. Plastic Dreams, original de JD, ara amb Hu Rugey, una autèntica passada. Apugeu el volum del vostre aparell de música.

on em passa ara mateix per dir-vos adeu amb la maneta a una cançó de Revival House Project que es diu Music in Me i que ha remixat un baix francament brutal. Res, companys i companyes, espero que hagueu disfrutat, acabeu de passar bé, bevent aigua mineral. Si us fan bufar, heu de marcar zero sempre. Hi ha uns senyors, doncs, que els agrada comprovar la vostra capacitat pulmonar i la qualitat de la vostra saliva. Bé, nois i noies, salutacions de Jordi Casas Caus. Fins aquí el programa. Salutacions de Jordi Casas.

Des d'ara i fins a les 6 del matí, la nit dance. La música més exclusiva i amb més qualitat del món. Del món. House, deep house, dance. La nit dance. Els sons més elegants només per tu. Només a Ripollès FM. A Ripollès FM.